Jumanji mọ́. Ọ̀yẹ́ tún ti là. Ọ̀yẹ́ tó là pérégédé ni. Adúpẹ́ pé ojúmọ́ tún ti mọ́ o. Adúpẹ́ wípé ọ̀yẹ́ tún ti là. Adúpẹ́ pé ọ̀yẹ́ tó là pérégédé lọ̀yẹ́ tó là o.

lára ẹgbẹ́ àwọn orí eléré orí ìtàgé ti tampan Theater Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria.